0: இருக்கப்போ கயர் இளவந்தரசே வந்தார். El Biscrespo y Vélez, pa' bailar.
1: Ojo de loca, no se equivoca.
0: Y Manero y Bandana, ojo de loca.
2: Dime cómo haces.
0: Tote, Benja Torres, Inmigrantes. Decime cómo haces.
2: Te toca, que no te muevas nada, que este amor se aleje.
0: Lali Tini, un amor en vivo.
3: El futuro.